0: Bona nit. Senyor King Kong.
1: Bona nit.
0: Senyor Astèrix.
1: Que t'has dut?
0: Roberto Alcázar. I Pedrin. L'home del sac. I el patufet. Senyor Charlotte.
1: Senyor Obelix.

0: i a les 12 van arribar la fada bona i la ventafocs i el Tom i Jerry, la bruixa Calix, que el cinemita Bambi i Moby Dick. I en Filemón, i en Guillem Brown, i en Guillem Tell,
1: i en Guillem Matreveso,
0: la Caputxeta, Vermelleta, el Llop Ferotge,

0: Bona nit. Senyor King Kong.
1: Bona nit.
0: Senyor Astèrix. I el taxi aquell. Roberto Alcázar. I Pedrin. L'home del sac. I el patufet. Senyor Charlotte.

0: 12 van arribant la fada bona i la venta al foc i el Tom i Jerry, la bruixa Calix, que els van bé i Moby Dick, eren paratrius, sí, i en Mortadelo, i en Filemón, i en Guillem Brown, i en Guillem Tell,
1: i en Guillem Matreveso,
0: la caputxeta vermelleta, el llop ferotge,